0: els nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Radio Chella 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dilluns 5 d'octubre, on entrem per fi en la setmana del retorn de la Lliga per al València. El pròxim diumenge a les 9 de la nit a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. Ja tenim ganes, la veritat és que ja tenim ganes de que torni la Lliga, de veure a este nou València de Javier Aguirre, i entrem pues en una setmana més d'entrenaments, de treball així en la ciutat esportiva de Paterna, per a que l'equip i els jugadors pues vagin assimilant tot allò que vol el nou entrenador del València, amb ixe clar objectiu, i és el de guanyar-li al Racing de Santander el diumenge a l'estadi del Sardinero, que és el que vol, que és el que va dir Javier Aguirre en la seva presentació. Un Javier Aguirre que, ja diem, estos dies i estes setmanes i esta setmana que també tenim per davant va continuar insistint i treballant en ixe València que vol el tècnic mexicà. Un València competitiu, un València intens, un València lluitador, i com va dir en la seva presentació ara fa una setmana, un València que al rival li coste sang, suor i llàgrimes guanyar-li. Bueno, pues, ja diem, a partir de demà, que serà quan torne l'equip al treball, els entrenaments així a la ciutat esportiva de Paterna, Javier Aguirre que va continuar insistint amb tot això, amb les bones notícies que també ja vos apuntàvem la setmana passada, que jugadors com Diakabí i César Tàrrega anaven a estar a punts, anaven a estar disponibles per a ixe partit el pròxim diumenge al Sardinero davant el Racing de Santander. Diakabí s'havia entrenat amb normalitat tota la setmana, i ja César Tàrrega els últims dies ja se va entrenar amb el grup, i ja diem, tant César Tàrrega com Diakabí estaran disponibles per a Santander. Dos jugadors molt importants per a ixa zona defensiva que estava molt mermada en els últims partits per al València. Bueno, pues ara ho comentem tot, perquè en este dilluns 5 d'octubre anem a estar molt pendents en els pròxims minuts de la Copa del Rei. El València va a conèixer, ja dic, que pues en els pròxims minuts el que va ser el seu primer rival d'esta Copa del Rei, que el València pues disputarà a finals d'este mes d'octubre, 26-28 d'octubre està previst ixa primera eliminatòria de la Copa del Rei. Amb ixos possibles rivals, que són el Manacor de Mallorca, el Tarancón de Cuenca, el Pinatar de Murcia, l'Sporting Alcázar de Ciutat Real o el Tavernes de la Valldigna, l'equip de la Safor que ha fet història. Eixos són els possibles rivals del València, que ja dic, ara en uns minuts, perquè el sorteig acaba de començar, però va ser un sorteig llarg, pues el València coneixerà el seu rival. I també pues repassarem el que ha sigut el cap de setmana per als equips de l'Acadèmia. El Mestalla, el filial del València, l'equip d'Òscar Sánchez, que va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada en guanyar 3-2 al Peña Deportiva, sí, a l'Antonio Puchades. I de nou la derrota a nit del València femení així en l'Antonio Puchades davant la Reial Societat, 0-1 per a les de Miquel Crespo, que se'n van ara a este paró de la Lliga en una situació complicada, difícil, perquè han sigut 6 derrotes en estos 6 primers partits de Lliga. Bueno, De tot això i moltes més coses anem a parlar com sempre en este informatiu del València, que ja sabeu, cada dia podeu seguir-nos, podeu veure-nos des de allà on estigueu, des de qualsevol part del món. Se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València i ahí podreu seguir en directe este informatiu. Si no arribeu al directe, ahí també queda gravat en la nostra app, en el nostre canal de YouTube, i si no, en el nostre podcast, per a poder-lo veure a qualsevol hora del dia i escoltar-nos per la ràdio, en el cotxe, a través de l'app del València, en els dispositius mòbils de CarPlay o Android Auto. Ahí també podeu escoltar pues este informatiu i tota la programació i tots els partits d'UBCF Media Ràdio. Anem a començar ja saludant a don Víctor Barea.
2: ¿Qué tal, Robi? Muy buena esperada, muy buenas tardes. ¿Qué ganas tenemos de que vuelva a la Liga? Estamos ya en la semana en la que eso se va a producir. ¿Y qué ganas tenemos de que arranque la Copa del Rey? Hoy, por el momento, vamos a conocer el primer rival del Valencia Club de Fútbol. Así que motivación doble en este arranque de semana, pensando en lo que va a ser la disputa del partido el próximo domingo en el Estadio del Sardinero frente al Racing de Santander. El primer choque de Javier Aguirre como entrenador del Valencia Club de Fútbol. Y también, oye, pues nos gusta la Copa y esos primeros emparejamientos que nos dejan siempre historias curiosas y oportunidades de medirnos a equipos de inferior categoría. Vamos a estar pendientes del sorteo, al igual que vamos a contar la última hora del Valencia Club de Fútbol, ya como único objetivo centrarse en el choque frente al conjunto cántabro de este próximo fin de semana.
1: Bueno, pues anem a estar pendents de ese sorteo de la Copa del Rey, que ya está en marcha, pero va a ser un proceso llarg. Si n'hi han 4 bombos, el Valencia está en el bombo tercer, i bueno, va estar pendents també del sorteig i de les reaccions, a veure si les tenim en este informatiu. El nostre company Pablo Ors, què tal, Pablo?
3: Molt bé, companys, pendents, no? Com sempre fem en aquestes primeres rondes de Copa, d'eixos equips d'inferior categoria que li poden tocar al València, i pues això, hi ha diferents circumstàncies, perquè hi ha 2 equips de tercera federació dins dels possibles rivals, altres 3 que són de categoria regional, de categoria autonòmica, que venen d'aixa fase prèvia. Anem a veure, perquè pues, ja, tots els rivals en teoria són més o menys propers, però hi ha el criteri de proximitat d'aquestes primeres rondes, però evidentment no és el mateix jugar contra el Tavernes, que implica pues, un duel de proximitat i és molt més especial, que enfrontar-se pues, a, en este cas a la resta de rivals, que són o bé de Balears o de Castella-La Mancha o la regió de Múrcia.
1: Anem en eixos possibles rivals que li poden tocar a València en esta primera eliminatòria d'esta Copa del Rei, Pablo.
3: Eixos possibles rivals, com diem, són el Tarancón, en este cas equip de tercera federació, l'equip manxec, que és un dels rivals que ve d'eixa tercera federació, com també el Manacor. En el cas del Tarancón, és un equip que esta temporada pues està en este inici de Lliga competint, com diem, en el grup manxec de tercera, que ve, no?, pues amb eixa il·lusió de la Copa del Rei. És cert que aquesta meitat de taula, que no està fent un curs, pues, evidentment no està en eixa part d'alta, però que ve inèrcia positiva. També el Manacor, que és un equip que està en eixe grup de tercera federació de les Illes Balears, on és un equip que sempre ha estat, des de les últimes temporades, lluitant per llocs de privilegi. Este curs pues, també, no?, vol aprofitar la Copa, l'energia de la Copa. Ara és d'ara el líder, 15 punts de 15 possibles, el conjunt balear. I després ja se n'anem a aixòs equips que venen de la fase prèvia, que de fet han viscut una eliminatòria aquests últims cas de setmana molt emocionant, i entre ells està el Tavernes,
1: que ha fet història.
3: Sí, en els penals va aconseguir aquesta classificació per a la Copa davant del Maracena, un equip que coneguem bé de...
1: Sí, eliminar en la passada temporada, en la primera eliminatòria, Maracena de Granada.
3: El Maracena, que volia repetir eixa experiència, ho ha impedit el Tavernes amb eixa tanda de penals que va caure del costat del conjunt valencià. Altre equip, en este cas de la regió de Múrcia, la U de Pinatar, ve d'eixa fase prèvia també, com el Sporting Alcázar, un conjunt de Ciudad Real que... és la segona vegada que va jugar la Copa del Rei en la seva història.
1: Bueno, pues ellos son els possibles rivals del València en esta primera eliminatòria de la Copa del Rei, que se disputarà a finals este mes d'octubre, 27, 28 o 29 d'octubre. Són les dates previstes. El sorteig ja està en marxa. Tenim senyal en directe de la seu de la Federació Espanyola de Futbol, però com sol ser en aquests casos, Pablo, va ser un sorteig llarguet.
3: Sí, perquè evidentment volen donar-li protagonisme a aquests equips que han disputat la fase prèvia. Per cert, que no ho he dit, el Pinatar es va imposar a l'Atlético Melilla en aquesta fase prèvia i l'Sporting d'Alcázar al Talayuela. Al final són els grans protagonistes, no, d'esta primera ronda, estos equips del grup 3, però també de la resta de grups en els que està configurat este sorteig. Al final, aquests equips, no, del futbol autonòmic, del futbol de categoria regional, que tenen l'oportunitat, tots ells, d'afrontar-se equips de primera divisió, equips de primer nivell, i és l'atractiu, no, sempre d'esta primera ronda de Copa. De fet, la Federació Espanyola ha estat en eixes eliminatoris, està gravant els partits, emetint resums i donant protagonisme.
1: Mira, ara estem, ja dic, estan presentant el que va ser este sorteig de la Copa del Rei amb Sergio Canàlex, exjugador del València, ara en les files del Racing de Santander. I ja dic, pues el sorteig va ser llarguet. Jo crec que encara anem a tardar uns minuts, Víctor, en conèixer el rival del València.
2: Ex del València i rival del València este próximo fin de semana. Además, estaban sacando imágenes de aquella final de Copa en el Estadio La Cartuja entre el Valencia y el Betis, donde el jugador cántabro militaba en las filas del conjunto andaluz en aquella final que se llevaron en la tanda de penaltis con el fallo de Yunus Musa. Va para largo, ya lo decimos, paciencia, son cuatro grupos. El Valencia está en el tercero, como comentábamos anteriormente. Más allá de los posibles rivales, primero tienen que producirse los sorteos de los anteriores grupos, así que vamos a tener tiempo para ver cómo se va desarrollando el sorteo, cómo va evolucionando, y a partir de ahí, cuando entremos dentro de ese grupo 3, los cinco posibles rivales que ha manifestado Pablo Orts, servidor lo tiene claro. Duelo valenciano, ¿no? Frente al Tabernes.
1: Otros Tabernes, ¿no?
2: Sí,
1: de la Valldigna, ¿no?
2: Por supuesto.
1: De totes formes, jo crec que, Pablo, tu que has estat sondejant les reaccions dels possibles rivals, tots volen a València, no?
3: Sí, de fet, he estat establint contacte des del matí en diferents protagonistes i tots me diuen el mateix, ojalà després parlem, és a dir, ojalà siga el València l'equip que ens toca per entitat, per història, pues tenen ganes, tots aquests equips dels que hem parlat, és que tots han coincidit en ixe desig d'enfrontar-se al València. Recordem que amb els condicionants que ja des de la passada temporada i en este sorteig limita, no, la situació geogràfica, estos grups del sorteig, i això fa, no, que el València pues siga un dels atractius dels possibles rivals d'estos equips, al igual que el Levante, que l'Elx, pues són, al final ells ho tenen clar, no? I volen que siga el València el seu rival.
1: Està ara el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Lauzán, con Paregent en este sorteig. Anem a veure-ho.
4: El dia de ayer, en esa fase previa para acceder a la Copa del Rey, que espero que nunca más vuelvan a producirse, porque la Copa del Rey en sí es una fiesta de todo el fútbol español, de todo el territorio español, y no debe verse empañada precisamente por ese tipo de actos que sucedieron ayer en Tenerife, y que por lo tanto, bueno, pues que creo que debe quedar clara la posición, en este caso de la Real Federación Española de Fútbol, organizadora de esta competición, de todos los 112 clubes que participan y también, en definitiva, de los aficionados que siguen con muchísima atención esta Copa, ¿no?
5: Vaya por delante esa condena y ese ruego. ¿Cómo le gustaría al quien encabeza la gran familia del fútbol español que fuese ese camino hacia la gran final del 24 de abril?
4: Bueno, yo creo que en los últimos años está viviendo este torneo como una verdadera fiesta, como una fiesta en la cual todos somos iguales, partimos desde el fútbol regional hasta llegar a la primera división, y por lo tanto se esperan. Hoy estarán muchas localidades de España muy atentas, especialmente a ver qué equipo de primera división le toca, o incluso de segunda división y demás, ¿no? Por lo tanto, agradecer de verdad la implicación que está habiendo por parte de todos los clubes que participan en la Copa, también de las entidades que nos ayudan a que las instalaciones estén acorde para jugar esta maravillosa competición, que son en este caso ayuntamientos y comunidades autónomas, y sobre todo también agradecer mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos ayudan para que toda la competición pues pueda desarrollarse en un margen de seguridad y de muchísima confianza para los espectadores, ¿no? En definitiva, yo quiero que toda España disfrute precisamente de esta nueva edición, 112 equipos, estarán todas las comunidades de España representadas, y desearle a todos muchísima suerte, pero sobre todo que lo vivan con pasión, con mucha ilusión, pero también con respeto, y que de alguna manera lo gane el mejor.
1: El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Lauzán, en la introducción del que va a ser este sorteig de la Copa del Rey, que anem a estar pendents i molt en este informatiu, ja dic, a l'espera de conèixer el rival del València. Com va ser un sorteig llarg, Víctor, Pablo, anem a anar pues, desenrotllant tota l'actualitat del que tenim per davant en este dilluns 5 d'octubre.
2: Y tenemos ahí en imagen, para todos los que nos estén siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra app o de nuestra página web, la evolución del sorteo y el momento en el que llegue ese grupo 3 y la posibilidad de que salga la bolita del Valencia y conozcamos nuestro rival. Ahí volveremos en directo a ese sorteo que se está produciendo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.
1: Bueno, entrem per fi, com us dic, en la portada de este informatiu, en la setmana el retorn de la Lliga, este pròxim diumenge, 11 d'octubre, a l'estadi del Sardinero i ese Racing de Santander València, diumenge a les 9 de la nit, que ja tenim ganes, eh? Ens ha fet un poc pues, llarg este paró de la Lliga, però també tenim ganes de veure, com vos dèiem en la portada, a este nou València de Javier Aguirre, que demà tornarà als entrenaments a la ciutat esportiva de Paterna per a continuar treballant, bueno, en tot el que ha vingut des de l'arribada de Javier Aguirre, fer-se càrrec del València, el que vol, el tècnic mexicà, que ja ho va dir ara fa una setmana, que va ser presentat a l'estadi de Mestalla. L'objectiu és guanyar-li al Racing de Santander i ja mostrar el Valencia que vol, Víctor.
2: Efectivamente, que tengamos esa primera sensación sobre el verde, pero con un partido de por medio después del trabajo que se está llevando a cabo durante estas semanas y que retomarán los nuestros en la jornada de mañana. Esas primeras sesiones que ya se han llevado a cabo con el técnico mexicano y esa primera oportunidad que nos va a llegar en forma de partido frente al Racing de Santander, como decimos, el próximo domingo a las 9 de la noche. Hay ganas de que regrese a la competición. Se nos ha hecho largo estas tres semanas sin competición, excepto con la participación de la selección española y los buenos resultados, pero al final el Valencia es el Valencia y también tenemos ese gusanillo de ver en acción al equipo con el nuevo entrenador. Ganas de que los nuestros salgan de la zona baja de la tabla clasificatoria y para ello hay que afrontar los siguientes partidos, en primer lugar frente al conjunto cántabro, y esta semana, a partir de mañana, como decimos, va a ser la última para preparar ese duelo que tiene por delante el de Valencia. Esperemos que sea un estreno con victoria para Javier Aguirre en el banquillo del Valencia.
1: Y buenas noticias, porque Javier Aguirre, de cara a lo que será pues el retorn de la Liga y el seu debut amb el Valencia, va a recuperar jugadores importantes con Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, ja recuperats de les seues respectives lesions, ja estan entrenant-se amb normalitat amb el grup i disponibles pero al Sardinero, Víctor.
2: Efectivamente, hablamos de recuperaciones de jugadores a nivel defensivo de las que veníamos hablando a lo largo de estas últimas semanas, si son futbolistas llamados a tener un papel relevante en zona defensiva, como es el caso tanto de César Tàrrega como de Mukhtar Diakabi. Ambos jugadores han ido progresando a lo largo de estos últimos días hasta poder trabajar con el resto de sus compañeros. El primero trabajo en solitario sobre el terreno de juego y poco a poco iban aumentando sus cargas para estar a disposición del míster de cara al regreso de la Liga que se va a producir este próximo fin de semana. ¿Vueltas? Sí. ¿Cuántos minutos? Bueno, pues eso ya veremos. Es decisión del míster y sobre todo las cargas irán a más en cuanto a participación en competición oficial se refiere para estos futbolistas después del periodo de inactividad en el que se han instalado durante las últimas semanas. Pero desde luego, buenas noticias. Ya lo comentábamos semanas atrás, la recuperación de efectivos a nivel defensivo que ha sido la zona más mermada del equipo con los regresos, con las vueltas tanto de César Tàrrega como de Mukhtar Diakabi.
1: Son buenas noticias, el fe de recuperar, como ha comentado Víctor Barea, dos jugadores importantes. Era la zona defensiva, esa parcela central de defensa está muy mermada en los últimos partidos per les baixes, y el fe de recuperar a estos dos jugadores titulares en este Valencia, pues es una buena noticia per a Javier Aguirre. Ja dic, demà, quan torni l'equip al treball, Víctor, en el que també, bueno, el dissabte passat, que va ser quan l'últim entrenament de l'equip, tingueren també una bona notícia, i és que Copete, l'altre dels centrals del València que estava lesionats, que va passar pel quiròfan després de 7 mesos recuperant-se de la seua lesió. Ya va a hacer una par del entrenamiento en el grupo.
2: Sí, es otra buena noticia. No llega al nivel, ni mucho menos, de Saltárraga y de Mukhtar Diakabi, pero sí que es una evolución positiva tras el largo periodo de ausencia de Copete después de su intervención quirúrgica. Esos problemas en la rodilla que de momento le mantienen alejado de los terrenos de juego, pero cada vez está más cerca de poder producirse esa vuelta, ese regreso. Como bien comentas, el pasado sábado, en la última sesión que ha realizado el equipo, ya pudo completar una parte inicial de ese entrenamiento junto con el resto de sus compañeros, por lo que Copete avanza de forma positiva, empieza a ver la luz al final del túnel y podría ser, después de César Tárraga y de Mukhtar Diakabi, el siguiente en regresar respecto a los futbolistas que están ahora mismo ocupando la enfermería del Valencia Club de Fútbol. Nos alegramos por José Copete, por esa evolución, por ese trabajo que está realizando a diario en estas instalaciones, esos momentos a solas para poder ir dando pasitos como los ha dado en las últimas fechas hasta llegar al punto, como decíamos, de ya el otro día completar al menos la parte inicial de la sesión junto con el resto de sus compañeros.
1: Copete que se va a lesionar en febrer, el any passat, i ja dic, són 7 mesos els que porta pues recuperant-se, i és una bona notícia veure també al central andalús ja fer una part d'entrenament, però com ha dit Víctor, va anar entrant de manera pues progressiva a aquests entrenaments amb el grup, entrarà, farà una part, després recuperarà, perquè ha sigut un procés llarg el que ha patit Copete. De fet, en el dia d'avui, encara que ha sigut descans, com és habitual, Víctor, s'han passat alguns jugadors per així per la ciutat esportiva de Paterna a tractar-se, a recuperar-se, el mateix Copete, César Tàrrega, també Dan Juma, que ha estat en problemes, que la setmana passada no se va entrenar amb el grup, no és res greu, i s'espera també que Dan Juma puga estar i puga arribar, o Luis Rioja, que també no se va entrenar la setmana passada per aquests problemes en la planta del peu, continua recuperant-se, però també s'espera que puguen estar disponibles ja en esta última semana, a la recta final, para el retorno de la Liga.
2: Sí, son varios los jugadores que efectivamente en una jornada de descanso como la de hoy acuden hasta estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna a recibir tratamiento en consonancia con las diferentes dificultades que tenga cada uno de los futbolistas, los que están lógicamente inmersos en periodos de recuperación, más los que arrastran alguna que otra molestia derivada pues ya sea de últimos compromisos o de la evolución del propio trabajo y la última semana donde se ha llevado a cabo esas sesiones, esos entrenamientos bajo las órdenes de Javier Aguirre. Por ese motivo, aquí diversos futbolistas presentes, como es habitual, en la Ciudad Deportiva de Paterna y pendientes de la evolución de algunos de ellos, como decíamos, sobre todo Luis Rioja y Arnau Dan Juma, que son futbolistas que habitualmente cuentan con minutos jornada tras jornada y que, pese a esas ligeras molestias que tenían y esas situaciones de haber trabajado a menor ritmo que el resto de sus compañeros, a priori estarían a disposición de Javier Aguirre, aún así, en jornadas como la de hoy, aquí presentes para recibir tratamiento y tratar de llegar en las mejores condiciones posibles a ese partido del próximo domingo frente al Racing.
1: Bueno, pues ahí está la enfermería. Demà, quan torne al equip al treball, en esas buenas noticias, César Tàrrega, Diakabi, que apunten a estar disponibles i poder reaparèixer després de les seues lesions en aquest partit davant el Racing de Santander. També hem conegut en este cap de setmana, Víctor, que Guido Rodríguez se'n va a Buenos Aires, a l'Argentina, per estar en aquest homenatge a Messi, en la retirada de la selecció argentina del gran capità, ídol Leo Messi, pues allà que se'n va amb permís del club. Guido Rodríguez, que recordem, amb Messi va ser campió del món en Qatar, campions en diferents edicions de la Copa Amèrica, han estat pues molt vinculats, i Guido li ha demanat permís al club i allí que se n'anirà el argentino.
2: Sí, la AFA organiza un homenaje, una despedida a la altura de lo que es la figura de Leo Messi, tras el anuncio del astro argentino de dejar a un lado su participación con la albiceleste, y por lo tanto compañeros suyos que han estado en situaciones anteriores, como es el caso de Guido en aquel Mundial de Qatar, pues van a estar presentes en ese homenaje que se le va a brindar. Lógicamente, Guido ha solicitado permiso al Valencia Club de Fútbol y la entidad le ha concedido la oportunidad de poder estar en un evento de estas características, por lo que ello supone y también por lo que representa a Guido Rodríguez para la selección argentina. Así pues, Guido, que durante estas últimas jornadas no está aquí en la capital del Turia, regresará para seguir preparando ese partido frente al Racing.
1: Se incorporará, pues, el dicho, después de, evidentemente, no va a jugar en ese partit de homenatge a Messi, però sí que vol estar. El club li ha donat el permís i s'incorporarà per estar, pues, disponible. Ja ve, pues, dijous. El València demà, quan torna als entrenaments, s'entrenarà des de dimarts fins el dissabte, que serà quan viatge per la vesprada cap a Santander. Pues, Guido, que s'incorporarà a aquests entrenaments, pues, ve dijous, com diem, amb permís del club. Víctor, també pendents dels internacionals, perquè Sato se va incorporar ja el dijous passat, així, als entrenaments a la ciutat esportiva de Paterra, l'internacional japonès, i el següent que s'incorporarà demà és Aliu Dien, que ja ha acabat els seus compromisos amb la seva selecció de Mali.
2: Exacto, jugó en el día de ayer, de hecho, frente a Marruecos, un encuentro en este caso amistoso, donde sumó minutos el centrocampista del Valencia Club de Fútbol, en lo que fue el empate a uno de su selección, frente a una de las selecciones más potentes del continente africano. De esta forma, Aliu Dien cierra su participación con su selección, habiendo jugado y habiendo sido pieza utilizada por el seleccionador en todos y cada uno de los compromisos que ha disputado en los anteriores de Copa de África de Naciones y en este caso, como decimos, cada partido de carácter amistoso. Regresará ya para incorporarse mañana al trabajo. Sato, lo decía, si lo contábamos el pasado viernes, ya está aquí después de adelantar su regreso a la capital del Turia para ponerse bajo las órdenes de Javier Aguirre, y en este caso el último que va a regresar es Stole Dimitrievski, el guardameta del Valencia Club de Fútbol, al cual le resta todavía un compromiso. Mañana va a jugar frente a la selección de Suiza, jugó este fin de semana frente a Escocia, cayó Macedonia por 0-2. Aún así, el guardameta del Valencia es uno de los que tiene mejor valoración respecto a la actuación en jugadores de su selección, así que vamos a ver cómo cierra su ciclo, su participación, de momento siendo titular Stole Dimitrievski, como es normal, en los tres partidos que hasta la fecha ha disputado la selección de Macedonia. Como decimos, será el último de los internacionales en regresar aquí a la capital del Turia para ponerse a preparar ya el compromiso frente al Racing.
1: Bueno, pues ese es el plan, evidentemente, treball que té el València a partir de demà fins el dissabte. Més treball, més entrenaments per anar assimilant tot el que vol el tècnic mexicà Javier Aguirre per arribar, com hem dit, el millor possible a eixe retorn de la Lliga i guanyar-li al Racing de Santander, que no va a ser fàcil, el partit que li espera al València. I ara després també comentarem i repassarem el que li espera al València en este mes d'octubre. Però ja diem, estem pendents d'eixe sorteig de la Copa del Rei, conèixer el primer rival del València en esta eliminatòria de la Copa del Rei. I Pablo, encara, pues, ens quedaran uns minuts, perquè això va valent, no?
3: Sí, continuen sortejant encara els primers grups abans del que li toca el del València, que és el tercer. M'estava fixant que un dels que està traient les boles és el capità del Sporting Alcázar, del conjunt manxec, un dels possibles rivals del València és Alberto Bengozar, i anem a estar pendents, pues, conforme evoluciona. Ja estan les primeres reaccions d'aquells equips que estan tocant líders rivals de primera divisió d'altres grups, inclús Sergio Canales, no, el que parlàvem abans, ja coneix qui va ser el rival del seu Racing en esta primera ronda, però bueno, nosaltres estem encara pendents, clar, de què vaig avançant del sorteig.
1: Encara estem en sortejant el primer bombo, València està en el bombo 3 i estem encara en el primer, o sea que...
3: Sí, ara així té l'Àvila i demés. Al final, esto del sorteig condicionado per la proximitat geogràfica va fer que siga, pues, el procés un poc més més lent pel que fa a conèixer el que volem, no? Que és el rival del València. Al final, si en el model anterior, pues, se sortejaven tots els primers emparellaments, no? Entre equips d'inferior categoria i els de primera, ara això genera més expectació, no? I estem més temps connectats i enganxats al sorteig.
1: Recordem aquests rivals que li poden tocar a València en aquesta primera eliminatòria d'esta edició de la Copa del Rei.
3: Els equips de tercera divisió en este cas són dos com a possibles rivals, el Tarancón i el Manacor, i tres rivals de categoria autonòmica dels que venen en la fase prèvia, com la temporada passada, pues rival de categoria autonòmica era el Maracena, que són el la Unió Esportiva Tavernes, de Tavernes de la Vall Digna, la UE Pinatar, de la regió de Múrcia, i en este cas l'Sporting Alcázar, el conjunt manxec.
1: I tots coincidim que volem al Tavernes de la Vall Digna, evidentment que ha fet història en classificar-se pues, per a esta Copa del Rei, i allí també pues, esperen rival. I tots, com ha estat sondejant Pablo Orch, volen que els toque el València. Anem a estar pendents i continuem contant-vos més coses en este informatiu del València.
6: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la radio del València. Amunt!
7: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment.

0: Continuem en este informatiu. Ara també vos recordarem aquesta informació de servici públic per al trasllat del nou Mestalla per a aquesta creació de grups. Com dia, aquesta promoció començarà el 14 d'octubre, però ja diem, estem pendents també d'aquest sorteig de la Copa del Rei. Ha començat ara a sortejar-se tots els equips que estan en el bombo 2. El València encara està en el bombo 3 i, Pablo, com el sorteig va ser llarguet, pues, bueno, avui el nostre informatiu, que acaba a les 2 del migdia, pues, a l'espera de conèixer el rival, avui pues, ampliarem el nostre horari fins que acabe ese sorteig i conegam el rival del València, perquè encara va tardar.
1: Sí, anem a veure, perquè està avançant el grup 2 a bon ritme, pendents, no?, que es complete ixe i a partir d'ahí pues, saber, no?, ixe sorteig del grup 3. Esto és també un moment, no?, com diem a l'inici, de protagonisme per als equips més modestos que participen en esta Copa i també, no?, pues, per a saber primer el rival i després ja vindran, no?, si poden o no jugar en el seu estadi, perquè recordem que en temporades anteriors hem viscut situacions de diferents tipus, no?, equips que sí que han pogut jugar en el seu camp, tot i ser de xicotetes dimensions i d'escasses instal·lacions. Recorde, corregim si m'equivoque, Robi, el cas del Parlascuela, per exemple, que sí que va poder jugar en el seu estadi, però, per exemple, el Maracena pues, va optar, no?, per anar al Nuevo Los Cármenes. Sí. Al final, són circumstàncies que també van aportar-nos a estar pendents els pròxims dies.
0: Bueno, pues anem, estem pendents, encara pues, sortejant-se els equips i els rivals i els emparellaments d'eixe bombo 2, el València està en el bombo 3, si fora necessari, anem a allargar este informatiu per a conèixer el primer rival del València en esta edició de la Copa del Rei. Mentrestant, anem contant més coses. Víctor, estem en este mes d'octubre, que ja dic, començarà el València, que ja tenim ganes que torni la Lliga este pròxim diumenge davant el Racing de Santander, però va ser un mes d'octubre exigent per al València, perquè ja dic que començarem en Santander i després tenim dos partits consecutius en Mestalla, Atleti Bilbao i Villarreal.
2: Exacto, son tres partidos por delante en este mes de octubre que acaba de empezar para el Valencia Club de Fútbol, con ese estreno que estábamos comentando de Javier Aguirre el próximo domingo a las 9 de la noche en el Sardinero frente al Racing Club de Santander, el conjunto cántabro en su regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol. Pues ese va a ser la primera partida, ese va a ser el primer choque en el que el técnico mexicano dirija al Valencia Club de Fútbol para a continuación afrontar un doble compromiso en casa, en el Camp de Mestalla. Y ojo ante qué rivales, Athletic Club y Villarreal serán los equipos a los que nos enfrentemos en las jornadas 9 y 10 del campeonato doméstico. Sábado 17 de octubre a las 9 de la noche, el partido en el Camp de Mestalla frente al conjunto vasco, y el partido que nos mide al Villarreal en la jornada 10 será también sábado, pero en este caso 24 de octubre y a las 6:30 de la tarde. De esta forma se va a completar el mes de octubre en cuanto a la liga se refiere para el

sobre les 9 del matí. Però sí, estem inaugurant una nova edició de 100% Ràdio Fórmula. I és que fins les 10 ens agrada fer un bon repàs per la premsa musical i enterar-nos de qui són els protagonistes. I ho fem sempre en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Algo molt important, eh? És roba dissenyada a consciència per a que quan tu practiques ciclisme, running, trail o triatlón, que sent que és comodíssim. A més que els seus dissenys te van encantar. A G-Esportes tenim a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. G-Esport, tot fet així. A més, agafem la premsa, ens farem de moment l'efemèride. I avui com a protagonista tenim a Luis Marc Capaldi. Bueno, pues conegut simplement com a Luis Capaldi. Ell va néixer a Glasgow, Escòcia, un 7 d'octubre de 1996. És cantant i compositor. Des de ben xicotet va mostrar gran interès per la música i va començar a cantar quan tenia 9 anys en llocs públics, edat en la que ja dominava el piano i la guitarra. Quan tenia 17 anys, va ser descobert a través de la plataforma SoundCloud i va firmar amb Virgin Records, on va començar a publicar música ja de manera oficial. Va saltar a la fama en 2018 amb el llançament del seu senzill

mig Irlanda, el Regne Unit. Més tard, un any després, també aplegaria Espanya amb este tema i també aconseguiria un número 1. Capaldi ha sigut receptor de 2 premis Brit, a més d'haver sigut nominat en 3 ocasions als Grammy. Bueno, pues el tenim per ací i en seguida anem a recordar el seu primer tema. Luis Capaldi, que últimament

Anteriormente era Paul Grange qui portava el Idílico. Ja saps, fins les 10 ens dediquem a fer un bon repàs per la millor música d'actualitat. I per això ara anem a quedar-nos amb un tema que ahir te van presentar com a novetat. És el nou que ha presentat La Casa Azul, col·laborant Dani Di Costas. Això se titula En mi cabeza.

0: tema fuera més dolcet, se derretiria, eh? Bajo tu piel, Hueco y Conchita.
1: Soy parte de ti, tú de mí también.
2: Blue Radio Chella.
0: Es que demà una banda que està celebrant el seu 50 aniversari. Són moltíssims anys, eh? Es que demà amb els Sudos.

Són tres veus les que estan en per ací. Dos de Gemeliers i un altre de Xema Ribas. La primera vegada que col·laboren estos. I això se titula Colaito. Un tema més i donarem per complet el temps del 100% Radio Fórmula de avui. En seguida, la previsió de l'oratge. Avui completem amb Bebe Rixa.

amb la previsió de l'oratge. I la coneguem a través de la web oratgeneta.com. Avui ens conten: el ponent tanca l'episodi de pluges. Els ruixats i les tronades d'ahir de vesprada tancaren l'episodi de pluges que ens han acompanyat en els dies que ha començat octubre. Pluges de matí al sud, amb pluges dèbils, però sempre benvingudes. I tronades de vesprada al nord, amb registres esports i latinença d'entre 10 i 30 litres. Els núvols que acompanyaran el vent de component oest i noroest podran deixar ruixats dèbils, intermitents i anecdòtics a les muntanyes, però a poc al dia d'avui acabarà imposant-se el sol. Les temperatures baixen al nord i per l'interior pujaran, al igual que al centre i a la costa, apropant-se als 30 graus. Girarà el vent de mà gregal amb el pas de les hores al sud i de cara a la vesprada aportarà humitat i núvols que podrien deixar ruixats, sempre més probable arran de costa. I a partir de demà assistirem de nou a un descens tèrmic que notarem més al sud, on el cel pareix que estarà més ennuvolat. Encetarem divendres un llarg cap de setmana amb un 9 d'octubre amb més núvols al sud, on podria ploure, però dèbilment. A la costa ho farà fins al migdia. I el cap de setmana, a poc, l'oratge serà cada volta més estable i assolellat, amb temperatures que quedaran un pèl més altes. Bueno, pues pareix que el pitjor d'este episodi de pluges ja ha passat. Ara ja el poquet que puga quedar-nos. I per el pont, bueno, pues l'últim del DMET...

0: ens toca edició de dimecres 7 d'octubre de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, des d'ara i fins les 2, el matí és nostre. Si voleu proposar-nos algun tema en algun moment...
1: Pide tu canción al 678-60-53-30. Dedícala si quieres.
0: El repetim. 678...

Alejandro Sanz, ahí estava cantant-li a les guapes. I ara anem a agafar l'últim àlbum de David Bisbal. És el de Eternos, un àlbum en el que ell agafa grans èxits d'altres artistes i es fa seus, rendiste i butes i a temes com este. A veure si el reconegueu.

amb este ritme, amb esta energia anem completant esta hora, eh? Apenes un minutet i mig i escolem el Les Onces. És Ricky Martin, el remix és oficial, eh? Està revisant el seu èxit, Maria. Maria.

El SAR de Bogotá que ens presenten un altre tema com a senzill oficial d'aquest nou disc que han publicat. Bueno, pues este es titula Antifiesta i compta també amb el seu corresponent videoclip. Que està disponible des de la passada setmana baix el títol de Manufactures del Club de la Gente Sola. Bueno, pues este també ens agrada, el volem per a la llista. Etiquetat queda este del SAR de Bogotà. I per què no este altre també? Andrés Sonrubia i Sete, fan de la seua màgia i versionen el Flying Free, versió 2026.

Flying Free, també per a la llista, també des de Sepot, dels 50 discos més actius i importants de Blue Radio. I entre ells tenim este que proposa per a si la reina del Sàhara, és la de Agua, és la nova de Maluma que compartís amb Shaki. Diu en el seu missatge: bon dia a tots, vull que me poses esta i que la dediques per a la Sun Row, per a tu i per a mi. Gràcies. Bueno, pues gràcies a tu per este missatge.

ja els podem portar. Ja sabeu, tots els dies ens fan el dinar. Els tenim a Xativa, al carrer La Reina 48. Telèfon per a fer reserva, per a fer comanda. 6635-4633-744. Què t'apetís dinar avui? A mi m'apetís arròs al forn, eh? Després passea per ell. Estan en el carrer La Reina 48 de Xativa, on està el xàrter en el passatge de la finca. Comidas para llevar. El mirador del pasaje te trae el disco de siempre. Guiso de carrillada, guiso de codillo, amplia variedad en arrozos, verdures rellenes, pastes, que tapetís. Que siga del mirador del pasaje. Y ya sabes, divendres, pollastre a l'asta.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blue Radio Sella. Vamos. Vamos sobrados de música.

sé que queda molt, però és que això ja ha començat seriosament. Ja han començat amb els dècims, amb les paperetes. Bueno, pues relacionat amb això, una notícia que avui apareix a la premsa. Sabeu que s'ha esgotat el 29.116? És el número més buscat en les últimes hores. Per què? Bueno, pues el 29 de novembre. És el dia de les eleccions, sí. Bueno, pues 29.116, no el busqueu perquè ja s'ha esgotat, eh? Si és que la gent, bueno, pues va a rebuscar i a buscar la sort, eh? Espero que els vaig a bé. Ens quedem amb el sexto pas.

Ha començat ja amb la seva gira Tour Pop Rock 2026. Bueno, pues ha arrencat oficialment esta gira este passat cap de setmana a Granada, amb dos concerts, més de 2 hores cadascun. El disc Pop Rock, recordem que és l'àlbum número 13 en la seva carrera. 11 noves cançons, totes en solitari, no n'hi ha cap col·laboració. Una d'elles és la que vos acaben de posar, Mentires Arriesgades. Però dir-vos que en esta gira no falten grans èxits com Tu jardín con enanitos, Violinista en tu tejado, La promesa, Lágrimas desordenadas, Barbie d'Estrarradio, Arriba extremo duro, 25 cançons que interpreta Melendi en cadascun dels seus concerts. I lo important per a nosaltres, pues que tenim doble cita per a València. Estarà al Roig Arena el pròxim 12 i 13 de desembre. Melendi, que comença ja a girar per el nostre país. Bueno, pues que li vaja molt bé esta gira. Busquen té una notícia així un poquet cotilla sobre ell. Bueno, si és que els fans estan en tot, estan damunt de Melendi. I han notat algo, Han notat que ha cantat totes les cançons del nou disc, excepte una, la de Lo que yo obedezco, una cançó que ell dedica a son pare. I ara els fans, bueno, pues pregunten per què falta esta, si estarà tramant algo Melendi per als pròxims mesos, o què passa amb ella, és el que se pregunten els fans. Minuts sobre les 12 del migdia. Bleliters amb bleliteres. Vinga, tercera hora d'este 100%. Ja sabeu, si voleu algun tema, algun...

Ahí teníem l'últim tema que ens han presentat, Ultraligera. Pleguen des de Madrid, banda formada per Gisme a la veu, Coque Fernández a la guitarra, Santi Urruela al baix i Martín Aparicio a la bateria. El seu primer àlbum, Pelo de Foca, va estar publicat en el passat any. I amb este primer disc van aconseguir algo insòlit per a una banda nova emergent, com és estar durant 7 dies consecutius actuant en la Riviera de Madrid amb totes les entrades esgotades cada nit. Van rebre nominacions als Premis de l'Acadèmia de la Música i van guanyar el Premi Odeón Artista Revelació Rock. Bueno, pues ara ja ho tenen tot preparat per al seu segon àlbum, que aplega en unes setmanes. Es titularà Lapsus. En l'àlbum amagaran temes com La Basura, Matanza en el Hotel o este últim que ens han presentat, Que le vaya bien. Bueno, pues una de les nostres bandes favorites. Avui som 18 minuts sobre la una. Inaugurem l'última hora d'este 100%. Matí passat i superat a Blue Liters. Bona vesprada a tots. Obrim esta nova hora amb un tema ben important en estes últimes setmanes, com és el Jamaican Bam Bam, este que sona. Ja sabeu, fins les 2, temps per a nosaltres. Temps que compartim amb Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés.

0: Radio, por y para ti. 90.2 FM y BluRadioFM.es.
1: En apenas 9 minuts alcancem les dos. Estem sanar tancant ja este 100% completament seguida l'edició del dimecres a d'octubre de 2026. Un plaer haver vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que vagi molt bé la vesprada i demà més 100% de 10 a 2. Avui anem a tancar amb Rolling Stones i un dels últims que ens han presentat.

0: Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redom.
1: La mejor música.
2: La programación más divertida.
1: Los DJs más destacados. Vive un verano 10 en Blu Radio. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem un día més en l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Radio d'este dimecres 7 d'octubre, on el València, ara, en uns minuts, va fer oficial tots els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ja diem, el València va informar en breu de quins van a ser tots aquests preus, de tots els abonaments per al nou Mestalla, de totes aquestes zones on se van a poder abonar els actuals abonats i socis del València, per a que pues vagin coneguent i vagin anant triant el seu futur seient per al nou Mestalla. Ja dic, en uns minuts se farà oficial, però ja els podem avançar que el preu mitjà del nou abonament del nou Mestalla serà més barat que l'actual Mestalla, un 10%, aproximadament un 10%. La mitjana és, en el nou Mestalla, ja dic, estem parlant d'un abonament mitjà, costarà 537 euros pels 599 que costa en l'actualitat, en l'actual Mestalla. I això és la mitjana. Però ja diem, en uns minuts coneixerem tots els preus de totes les zones i tots els sectors del abonats del nou Mestalla. Uns preus que aniran dels 300 euros, que serà l'abonament més barat en el nou Mestalla, als 1.700 euros, que serà l'abonament més car del nou Mestalla. És a dir, allò que va dir el director general del València la setmana passada, Javier Solís, que l'abonament més barat del nou Mestalla, que costarà 300 euros, pues costa igual que l'actual Mestalla. O que l'abonament més car del nou Mestalla, que costarà 1.700 euros, és més barat que l'actual Mestalla. Bueno, i a tots aquests preus caldrà també afegir els descomptes, que se mantenen tots els descomptes d'esta temporada. Ja dic, ara, quan el València ho faça oficial, que va ser en minuts, pues, ho desglosarem, persones, tot el que va a costar aquests nous abonaments, però dic, la mitjana és un 10% més barat que l'actual Mestalla. El més barat, 300 euros. El més car, 1.700. I també el València se marca com a objectiu per al nou Mestalla tindre un 20% més de nous abonats. En l'actualitat, en el vell Mestalla, són 40.000 els abonats. El València vol tindre en el nou Mestalla 50.000 abonats. Bueno, pues ja dic, ara anirem contant-ho poc a poc, perquè evidentment és la notícia del dia. Pues ja vos venien contant estos dies pues com anava a ser ixe trasllat dels abonats, dels socis del València al nou Mestalla, i tots esteu preguntant-nos pels preus. Quan sabrem els preus? Bueno, pues ha arribat el dia. Ui, en uns minuts anem a conèixer tots els preus, però ja vos hem avançat pues ixes dades generals que ara, ja dic, en uns minuts desglosarem poc a poc. Bueno, pues tot això, que és el que tenim preparat en este informatiu del València, on també vos contarem l'actualitat esportiva del València, que ha continuat pues entrenant-se, treballant avui així, este matí a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el que serà el retorn a la Lliga este pròxim diumenge, 9 de la nit, a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander, el que serà també el debut com a nou entrenador del València, Javier Aguirre, en la banqueta valencianista. Bueno, pues també repassarem con no l'actualitat de l'acadèmia, però avui ja dic, el argument principal d'aquest informatiu, perquè evidentment tots esteu pendents, són els nous abonaments, els preus dels nous abonaments del nou Mestalla. Saludem ja al nostre company Pablo Orch. Què tal, Pablo?
2: Molt bé, Robi, estem pendents, no, de que es faça finalment oficial eixos preus de els abonaments, però ja podem avançar, no, el que estem comentant, eixes xifres en quant als abonaments, en quant als preus, no, de mitjana hi haurà pues quasi el 40% dels abonaments per davall dels 500 euros, un abonament mitjà, no, que baixa respecte a l'actual camp de Mestalla, i aquests preus, no, que van oscil·lar entre els 300 i els 1.700, igualant el preu més barat de l'actual Mestalla i baixant el preu més car del nou, de l'actual Mestalla, en quant a les xifres per dalt i per baix. Després podrem entrar en més detalls, però sí que hem d'explicar, no, que va haver zones en les quals no van a poder treure els abonaments, és algo prou habitual, com és la zona de visitant, però també per normativa UEFA pues van a habilitar-se, no, altres zones en les que no va haver abonaments, però bueno, això són detalls que anirem a poc comentant. El més important, no, és que avui pues ja anem a poder conèixer tots aquests preus, diferents sectors, com va estar dividit el camp i com van a repartir-se aquests preus en les diferents graderies, i a partir d'ahir recordem que el pròxim dilluns el pròxim dimecres, dia 14, comença eixe període per a fer les agrupacions i es van a poder fer ja coneguent els preus, per a partir d'ahir pues, conèixer, decidir i fer aquests grups de cara a elegir posteriorment el lloc on vols tindre el teu seient, on vols tindre el teu abonament.
1: Ja diem, ara en uns minuts, el València, a través de la seva app, de la web, i així, en este informatiu, en tots els seus canals oficials, en totes les seues plataformes, va a informar de manera oficial de tots els preus dels que seran els nous abonaments per al nou Mestalla. Així vos estem avançant el que ara, pues, en breu, confirmarem, que la mitjana d'aquest abonament per al nou Mestalla serà un 10% menys que l'actual. I ja ho hem dit, el que costarà 537 euros de mitjana en el nou Mestalla pels 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, més dades generals. El 40% dels abonaments seran inferiors a 500 euros, que ixos se concentraran pues en el tercer anell. I ara, ja dic, també ho explicarem tot, totes les zones, com estan dividides en el nou Mestalla, per a que vosaltres, ja dic, ara, quan s'obriga este primer procés, a partir del 14 d'octubre, d'agrupar-vos, d'associar-vos en tota la gent que vulgueu, o si ho aneu a anar soles, teniu que fer aquest procés a partir del 14 d'octubre, ja conegueu pues el futur seient, on se podeu abonar i el que vos costarà. Però ja dic, ara de seguida, en breu, ho detallem tot. Pablo, anem a fer un apunt d'última hora, perquè després també ampliarem sobre el que ha sigut l'entrenament d'este matí, perquè l'equip, ja dic, ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit davant el Racing de Santander. Conta-nos l'última hora.
2: Sí, ara de seguida reprenem la informació sobre estos abonaments del nou Mestalla. Pel que fa a l'última hora de l'equip, hem de parlar d'aquest entrenament en el matí d'avui. L'equip continua preparant el duel de diumenge, eixa tornada a la competició davant el Racing, i ho ha fet amb diferents noms propis, no, que hem de destacar. En el cas de Luis Rioja, continua treballant per a poder estar en aquest partit de diumenge. Ha estat al marge treballant, per això sí, de manera intensa. Les sensacions són bones i va treballar dur per a poder aplegar aquest duel contra el Racing. I tenim que parlar també de Fulquier, que ha entrenat pues amb quasi total normalitat. Copete també ha fet part de l'entrenament amb el grup, i Dan Juma és el que ha estat al gimnàs. No han estat, ara després parlarem més d'ells, Dimitrescu i Guido. En este cas, Dimitrescu de tornada després d'aixòs compromisos amb la seva selecció, i en el cas de Guido recordem que ha estat en aixe homenatge a Leo Messi amb la selecció argentina i que demà estarà de nou amb els seus companys ja sumat a aquestes sessions d'entrenament.
1: Bueno, pues això és l'última hora del València, última hora esportiva, perquè dic, torna a la Lliga. Tenim ganes també ja de veure el nou València, Javier Aguirre, que debutarà com a nou entrenador en la banqueta valencianista a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. Pues pendents a veure de Dan Juma, sobretot, com ha contat Pablo Orch, avui tampoc s'ha entrenat. A veure si demà i en el que queda de setmana Dan Juma se pot recuperar d'aixòs problemes que arrossega al turmell i pot estar disponible. Luis Rioja ja ha fet una part avui de l'entrenament, al igual que ahir, i el jugador vol estar. El jugador sevillà vol estar, ja coneguem a Luis Rioja, i ell pues, ja va jugar. Recordem l'últim partit davant la Reial Societat, i este temps de paró ell volia pues, dedicar-lo a recuperar-se del tot. I per això pues, està entrenant-se de manera parcial amb el grup, però vol arribar. I la resta, el que hem dit, jugadors tan importants com César Tàrrega o Diakabí en una parcel·la defensiva de València que estava molt tocada, molt mermada, pues Javier Aguirre va poder recuperar-los de cara a aquest partit davant el Racing de Santander del pròxim diumenge. Però després ampliem, perquè la notícia del dia és la que tots esteu esperant, els preus d'aixòs nous abonaments per al nou Mestalla, que ja dic, anem a conèixer de seguida, en breu. I Pablo, anem a explicar, ja dic, i anem a tindre tot el temps que faça falta per a que els abonats del València i els futurs nous abonats, els socis VCF, pues, coneguen primer com se van a distribuir les zones de l'estadi i en cada zona el que va a costar pues, cada abonament, perquè per a que vostès se facin una idea, va haver una grada baixa, que és la grada que va estar més a prop del terreny de xoc, una grada mitjana, una grada alta i una grada superior. Recordem que el nou Mestalla té una capacitat per a 70.000 aficionats, i a Xina se van a dividir evidentment les zones del nou Mestalla: grada baixa, la més a prop del terreny de xoc, grada mitjana, grada alta i grada superior.
2: En quant a la construcció, Robi, per a la gent que estiga veient-nos per API web, pot observar aquestes infografies que estan també al web del club. Un poquet mentalment, no? Pues visualitzem aquest nou Mestalla en tres anells, i són estos tres anells. En este cas, l'últim d'ells, el de dalt, el més gran, pues el que està dividit, no? En aquesta grada alta i grada superior, en aquests dos espais diferenciats, i a partir d'ahí es segmenten els diferents sectors que va tindre, no? Eixe estadi pel que fa als abonaments i a la venda d'entrades.
1: Bueno, pues ja dic, això va ser, aixina se va dividir en l'home Mestalla: grada baixa, grada mitjana, grada alta, grada superior, de manera diferent a lo que és l'actual Mestalla, allò de tribuna, anfiteatro, gol gran, tot això en el nou Mestalla va a desaparèixer, per a que vostès se facin una idea.
2: Nord, sud, est i oest.
1: Correcte.
2: Al final són els dos fons que van estar al nord i al sud orientats, i est i oest van a ser eixes nomenclatures, no? Per als dos laterals, per a la principal, no? El que coneixeríem com la tribuna, i per a la grada lateral, no? Que es coneixeria en una nomenclatura més tradicional, però ens adaptem, no? També als estàndards de UEFA, als estàndards europeus, en esta nova nomenclatura també de les zones de l'estadi.
1: Bueno, pues Anem, ja dic, en eixos preus que acaben de fer-se oficials, que acaba de fer oficial el València, per al nou Mestalla, i que tots pues, estàveu pendents de conèixer. I vos ho hem avançat en este informatiu. El preu de mitjana, el preu de mitjana de l'abonament del nou Mestalla serà un 10% més barat que l'actual. Els preus aniran dels 300 euros el més barat als 1.700, que seran el més car. Però, Pablo, anem poc a poc desgranant, desglossant tots aquests preus que s'acaben de fer oficials i acaba de fer oficials el València i que anem a anar explicant poc a poc.
2: Sí, ja estan disponibles en aquest portal web, en el web del València, tots els detalls, a més amb un mapa interactiu per anar ubicant-nos, per saber com serà cadascuna de les zones i com es veurà pues, el camp des de cada un dels espais. Però, si et sembla, Robi, comencem repassant aquests preus des de els abonaments de grada d'animació, que va estar ubicada en els sectors 116, 110, 118 i 119, en un dels fons de l'estadi, concretament en el fons nord, i que van atendre un preu de 340 euros. A partir d'ahí, anem a la grada superior, on en els diferents sectors en els que està dividida van anar els abonaments des de 300 als 450 euros, amb abonaments de 300, 350, 400 i 450. Estos en els diferents espais de la grada superior, d'eixe últim anell del nou Mestalla. En la grada alta, en eixa zona baixa de del tercer anell, els abonaments van anar des dels 400 fins als 650 euros, en marges de 400, 450, 550 i 660. Després passem a la zona mitja, eixa grada mitja, que és la que té eixa equilibri entre la visibilitat i la estar més a prop del terreny de joc, i en eixa grada mitjana els abonaments van anar des dels 600 euros en les zones dels fons als 1.100 euros en els espais més centrats, entre dos sectors també, o dos grups de sectors, que van atindre preu de 700 i 900 euros. I si anem a la grada baixa, eixa zona més propera al terreny de joc, els abonaments aniran des dels 750 a eixos que comentàvem, més cars de 1.700 euros, amb espais també de 1.100 euros i 1.400 euros, i així van estar també ubicats en diferents sectors els espais per a persones amb mobilitat reduïda, que van tindre un preu de 300 euros, eixos abonaments, i que van estar en eixa grada baixa per a facilitar l'entrada i eixida d'aquestes persones amb mobilitat reduïda.
1: Bueno, pues ja dic, estos són els preus oficials que ha fet el València per a eixos nous abonaments per al nou Mestalla. Tota la informació la teniu pues, en l'app i en la web, i anirem així també pues, informant tots els dies, anirem donant informació de servici públic. El València fa oficial en el dia d'avui tots els preus per a que tots els abonats i els futurs socis VCF pues, vagin coneguent el seu futur abonament i el preu que li pot costar per a quan vaja, perquè ara recordem, i ara després recordem també les fases, quan comença el 14 d'octubre a reagrupar-se, a formar grups, o si voleu anar en solitari, pues també podeu fer-ho, però que ja sàpiga el futur nou abonament que pot tindre i el que li pot costar, que és molt important, depenent de la economia de cadascun de nosaltres. Però tornem a repetir, la grada baixa, la que està més a prop del terreny de xoc, costarà de 1.100 euros a 1.700 euros. La grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros. La grada alta, de 400 euros a 650 euros. I la grada superior, que és la més alta, de 300 euros a 450 euros. I Pablo, A estos preus n'hi haurà que afegir els descomptes que se mantenen, els descomptes que has tingut esta temporada se mantindran també per a eixos preus en el nou Mestalla.
2: Sí, perquè el València continua apostant per aquests descomptes que ve fent les últimes temporades i es mantenen les xifres en quant als percentatges d'esta última temporada. Van haver els descomptes per rango d'edat. L'abonament infantil va tindre un 50% de descompte respecte als preus que estem comentant i és un descompte que es va aplicar per a aquells que han nascut després del 1 de juny de 2011. L'abonament juvenil va tindre un 10% de descompte i va ser per a aquells que hagin nascut entre el 1 de juny de 2002 i el 31 de maig de 2011. En este cas, l'abonament adult és el dels preus que estem parlant i també haver un 10% de descompte per als majors de 65 anys, que es va aplicar als nascuts abans del 31 de maig de 1962. Després tenim els descomptes d'accionista, que és d'un 5% per a aquells que tinguin accions 11, en este cas, o més de 11, abans del 30 d'abril de 2027, i el d'assistència. Recordem que l'assistència als partits té premi en el València de cara als abonaments de la temporada següent i es va aplicar un 10 o un 15% de descompte si s'ha assistit al 80% o al 100% dels partits d'esta temporada. Per tant, important acomiadar al camp de Mestalla, assistir, acudir i complir, no?, en estos requisits d'assistència per a tindre eixe descompte de cara als abonaments del nou Mestalla. A banda, ja que recordar que el València ofereix habitualment la possibilitat del seient lliure i este seient lliure va a poder significar un descompte de fins al 50% de l'abonament perquè s'aplicarà el 40% de cada venda d'eixe seient lliure. Si lliures el teu seient i eixa entrada es ven, pues eixe 40% se te va aplicar al descompte fins al descompte del teu abonament fins a plegar a un 50%, és a dir, te pot costar la meitat d'eixos preus que estem parlant si fas ús del seient lliure.
1: És a dir, i tornem a repetir, els descomptes d'esta temporada, els que ja heu tingut, també se mantindran per a la pròxima, per al nou Mestalla. Més informació. La grada d'animació del nou Mestalla, Pablo, que tindrà 2.235 seients. Aixina serà ixa grada d'animació. En l'actualitat n'hi ha 1.800 en Mestalla, que tots no estan coberts. Pues el nou Mestalla tindrà 2.235 seients que costaran, i se agrada animació, 340 euros.
2: Sí, parlem dels sectors 116, 117, 118 i 119 que van estar en el fons nord del nou Mestalla i que van a donar cabuda a aquesta grada d'animació amb l'aforament pues, que estem comentant en estos moments i que de moment pues, va ser així inicialment, encara que podria ampliar-se en cas de que siga necessari a futur. És una zona en la que pues, van estar ubicats els membres de la grada d'animació que està disponible pues, en aquest procés diferenciat, en este cas el de la grada d'animació per al trasllat dels seients és automàtic. En este cas, si vas a quedar-te en la grada d'animació, està tot explicat en el web, però hi ha un trasllat automàtic del teu seient. Si vols continuar en esta grada d'animació en el nou Mestalla, no hi ha que fer agrupació i de més, ni hi ha que acudir a cap cita, sinó es va garantir aquest seient en la grada d'animació. A banda, com va ser més gran que la que hi ha actualment al camp de Mestalla, pues van a poder haver noves altes en esta zona i també s'explica si vol canviar-se de zona, si vol eixir d'esta grada d'animació, com pots fer-ho també en aquest procés de diferents fases i com pots també adherir-te al procés de noves altes. Està tot detallat al web, aquest portal específic d'este camí cap a una nova casa, en el apartat de grada d'animació, en el qual, com diem, s'expliquen les diferents variables. Quedar-te en la grada d'animació, eixir o entrar, per dir-ho d'alguna manera.
1: I ja diem, de cara a lo que serà el nou Mestalla, el València té previst pues, que n'hi hagués un 20% més d'abonats. En l'actualitat n'hi ha 40.000, són 40.000 els abonats que té l'estadi de Mestalla. Pues passarem, o el València vol passar, als 50.000 nous abonats. Ja dic, això són les xifres i les previsions que té el València. Un 20% més d'abonats. És que en l'actualitat, més els socis VCF, que el València té comptabilitzats, que poden ser més de 10.000 els socis VCF futurs nous abonats del València. Ja diem, esta és tota la informació que acabem de conèixer de manera oficial, que el club acaba de publicar, i que vosaltres pues podeu entrar en la pàgina web, en la app del València, i bueno, tindre tota aquesta informació. I molt important també, Pablo, la ferramenta 3D interactiva, sí, que fica el València a partir de ja, per a que tots els abonats i futurs abonats del València coneguen la seva futura localitat, el seu seient, de manera pues com si estigueren en el nou Mestalla. Fas un clic en eixa plataforma 3D interactiva i podràs veure el teu futur seient en totes les zones de l'estadi, Pablo.
2: Sí, de fet, aquells que estiguen seguint-nos a través de l'app, del web o del canal de YouTube estan veient un exemple d'eixes diferents imatges, no?, que anem a poder veure en eixe disseny 3D des de cadascun dels sectors, al igual que passa pues, quan vas a comprar entrades ara en el actual Mestalla, pues, vas a poder veure com va ser, no?, eixa experiència en els diferents sectors, com es veu el terreny de joc, com va a veure's, no?, la resta de l'estadi, i a aprofitar, no?, per anar sentint-te dins del nou Mestalla i ajudar-te. Jo crec que el més important és això, és que és una ajuda per a conèixer com va ser la ubicació en el nou Mestalla, com vas a veure el futbol, depenent del sector en el que decidis que és estar, i a partir d'ahí pues, tindre més arguments, no?, per a prendre una decisió tan important com aquesta, que és elegir aquest espai, aquesta ubicació en el nou Mestalla.
1: Jo crec que esta ajuda que fica el València, esta forma d'interactuar 3D de manera virtual des d'allà on estigues per a veure la teua localitat, pues, és molt important, perquè així pots conèixer el que serà el teu futur seient o el que més t'acople. Ara ja saps els preus de totes les zones de l'estadi, pues ara pots clicar en la zona que més t'interessa, a veure com pots veure des d'ahí, des d'eixa zona, que és virtual, però serà la que tu veuràs en el nou Mestalla el partit del València. Per això crec que aquesta ferramenta és molt útil, Pablo.
2: De cara a Robi, aquestes agrupacions que puguen donar-se, dels que estem parlant a partir de la setmana que hi ha, que es puguen conformar aquests grups, és molt útil perquè, a més, la ferramenta et permetís compartir la imatge d'un sector en concret, compartir l'enllaç d'eixa previsualització per a passar-la, no?, a aixes persones en les que estigues parlant, per a compartir-se gent, per a compartir zona i anar fent eixe debat, no?, per veure com es veu des de cada lloc. De fet, ara mateix estem veient en imatge la zona de premsa, com es veurà des d'eixes pupitres de premsa en eixa zona centrada de l'estadi, però el que diem, estan totes les zones disponibles, totes les zones configurades per a poder elegir, per a poder veure pues, com serà aquesta visió quan estiga acabat el nou Mestalla i com anem a poder veure el terreny de joc des de cadascuna de les posicions.
1: I ja dic, pots conèixer tots els detalls que vos estem contant i que vos anirem contant tots els dies, així en l'informatiu del València, en la web i en l'app, i en eixa direcció que el València pues, des d'avui també pues, ha ficat per a tots vosaltres: camí a una nova casa.valenciacf.com. Ahí estan tots els detalls que estem contant i tots els dubtes que pugues tindre. Ahí accedixes, camí a una nova casa.valenciacf.com, i ho pots, t'ho poden resoldre tot, i si no, evidentment, anant a l'àrea afició del València. Tots els dubtes que pugueu tindre, pues, mos estrau ja Déu, així anirem també pues, tractant de resoldre-ho, i si no, pues, també està l'àrea afició, però això és on pots accedir i tindre tots els detalls, Pablo.
2: Sí, de fet ja ha anat volcant-se tota la informació que hem anat contant setmanes enrere, els diferents processos, les diferents infografies, els diferents detalls que hem anat donant setmanes enrere, i avui s'afegeix, no?, esta plataforma 3D, tota la informació dels preus i tots els detalls, no?, dels diferents col·lectius, com dèiem abans, persones amb mobilitat reduïda, eixa grada d'animació i diferents situacions que van estar totes en eixe portal web del Nou Mestalla, en eixe camí a una nova casa, i que ja estan a disposició de tots. De fet, ahir van a poder comprovar alguns dels detalls que nosaltres ja fa temps que hem vingut comentant, com ixa major distància, per exemple, entre els seients, ixa major confortabilitat que va tindre el nou estadi. Pues bé, també visualitzant ixa plataforma, anem a anar veient, no, tots aquests detalls de com va ser la nova casa dels valencianistes.
1: I molt, molt important també, n'hi hauran zones del Nou Mestalla que no van a ser abonables per diferents criteris, com la grada visitant, o també, pues, ojalà puguem jugar una competició europea. Ahí també UEFA determina un número determinat de localitats i d'entrades que evidentment el València no se van a poder abonar per a un futur, ojalà estiguem en Europa.
2: Sí, perquè es dona en este cas la normativa UEFA que hi ha unes zones de seguretat que s'han de deixar i que si tu les tens ocupades per abonaments, pues te toca reubicar aixòs abonats de cara als partits que puguen donar-se de competició oficial. Si tu ja t'avances a això i deixes aixòs zones pues, lliures, després és tot més senzill i tot el món va estar en el seu lloc. El València pues, s'adapta, no?, aprofitant del canvi d'estadi a diferents circumstàncies, i va deixar pues, aixòs espais, també zones que estaran dedicades a compromisos de patrocinadors i de més, que no van a eixir abonaments, però la resta de sectors, com veiem en pantalla, estan disponibles i hi ha gran varietat d'espais per a poder elegir i per a poder decidir on veure el futbol en el Nou Mestalla.
1: Recapitulem de nou, però ja dic, teniu tota la informació en camiaunanovacasa.valenciacf.com. Ahí teniu tota la informació i així vos l'anirem donant tots els dies. Els preus dels nous abonaments per al Nou Mestalla: el més barat, 300 euros. El més car, 1.700 euros. I, bueno, i recordem, Pablo, pues, com seran aquests preus en la grada baixa, en la grada mitjana, en la grada alta i en la grada superior.
2: Pues mira, ara anem a fer-ho al revés que abans. En eixa grada baixa, en eixa zona més propera al terreny de joc, que els abonaments aniran des de els 750 als 1.700 euros en els diferents sectors que estan detallats en la infografia, i així estaran ubicades tant la grada d'animació, amb un preu de 340 euros, com els espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda, que tindran un preu de 300 euros els abonaments així. Si anem a l'anell següent, a la graderia mitjana, així els preus aniran dels 1.100 fins als 600 euros. Anirem baixant així en quant als preus. En la grada alta, en eixe tercer anell, hi ha dues zones diferenciades: la grada alta i la grada superior. En grada alta, dels 650 fins als 400 euros. I en la grada superior, els abonaments aniran dels 450 fins als 300 euros, que tindran els sectors amb els abonaments més barats en el camp de Mestalla, en eixos fons de l'estadi del camp de Mestalla.
1: I ja diem, el preu mitjà del nou abonament en el nou Mestalla, més barat que en l'actual, costarà 537 euros en el nou Mestalla pel 599 de l'actual Mestalla. Ja dic, un 10% de bueno, més barat l'abonament mitjà del nou Mestalla al vell Mestalla. I el 40% també és una dada que hem donat d'abonaments. N'hi haurà més del 40% d'abonaments del nou Mestalla per baix dels 500 euros. Que tots estos estaran en el tercer anell, on hi ha més de 30.000 seients. Bueno, són les dades generals per a que vostès se facin una idea de com va ser i se trasllat al nou Mestalla una volta que avui s'han conegut els preus de totes aquestes zones, que era el que els aficionats, abonats i futurs abonats del València volien conèixer. Crec que no se deixem res, Pablo.
2: Jo crec que ho hem repassat tot pel que fa a aixos preus, a aixes graderies, a aixes zones, a aixos sectors que recordem a través de la plataforma 3D que ha habilitat el València, dins d'aixe portal Camí a una nova casa, van a poder veure, van a poder apreciar com va ser la visibilitat des de cadascun dels sectors, no sols en imatge fixa, sinó dins de cada sector. Van a poder manejar la pantalla, van a poder mirar cap a un costat i cap a l'altre per tindre una sensació, per tindre una visió més real del que va ser eixa ubicació dels diferents sectors del nou estadi del València.
1: I ara què? Pues a seguir el procés que ja havia informat el València, a crear els grups per familiars, per amics, per penyistes, el que vosaltres considereu, o si voleu anar a soles, també podeu anar a soles al nou Mestalla, però ja dic, a partir del 14 d'octubre, la pròxima setmana, s'obre ja aquest procés de formació de grups o per a, bueno, apuntar-se al que serà el teu nou abonament per al nou Mestalla, Pablo.
2: Sí, del 14 al 30 d'octubre, recordem, va estar habilitat eixe període, eixa fase 1, per a la creació de grups de cara a unir-se amb familiars, amics o companys de penya per a garantir que vas a tindre assientos junts, seients un al costat de l'altre per a gaudir del futbol en el nou Mestalla. Eixa va ser la primera fase. La següent, que és la que està un poc més vinculada inclús al que estem parlant avui, va ser la selecció de seient. Ho farà un representant de cadascú dels dos grups i aquest període s'allargarà des del 17 de novembre fins a maig de 2027. Es calcularan els ordres en funció d'aixos agrupaments i s'anirà donant una cita presencial per a que un representant de cada grup pues elegisca aixos seients definitius en el camp de Mestalla. Un procés que acabarà ja en juny-juliol de l'any que ve, 2027, amb el pagament dels abonaments, amb aquesta formalització dels abonaments. Per tant, el procés que anirà avançant, i no serà fins a les dates habituals, fins a juny-juliol del pròxim any, quan hi haurà ja que formalitzar i pagar aquests abonaments. No hi ha
1: molt
2: que fer
1: important,
2: cap avançament.
1: Molt important també en estos processos. El primer, la creació de grups. Tots. Teniu que, ja dic, apuntar-vos tots. Si aneu en grups o vas tu i el teu fill o si vas a soles. Pues bueno, tots teniu que fer este procés, que va ser 100% online, Este primer procés va ser 100% online, com ha contat Pablo, començarà del 14 al 30 d'octubre. I ja dic, tots els dies, així anirem donant informació de servici públic. I ja després, el club vos cridarà per a començar el següent procés, que és la selecció del seient, on tu t'assentaràs al nou Mestalla, que prèviament tu, pues, fins el 10 de novembre, ja coneguent els preus i totes les zones de l'estadi, ja pots anar fent-te una idea. Crec que en aquest procés, o en aquest temps, pues, tens que anar mirant: m'agrada així, m'agradaria allà, puc gastar-me això, puc gastar-me allò. Ja dic, a través d'eixa ferramenta, eixa ferramenta 3D interactiva que fica el València per a qualsevol zona a l'estadi, pues saps on te pots assentar i el que te pot costar. Per a quan te quidre el club, a partir del 10 de novembre fins maig del 2027, pues pugues triar la teua localitat. Si has anat en grup, recordem-ho una altra volta, Pablo, si és en un grup, tindrà que seleccionar-se a un capità, a un portaveu, a un representant, i ixe, en nom de tots, triarà el lloc per al futur nou Mestalla.
2: Sí, será en la sala 1923 de l'actual Mestalla. Així se li donarà una cita presencial per a acudir en nom d'aquest grup, d'aquest agrupament que s'hagi fet de manera prèvia per a elegir els seients. Tants com formen el grup, pues, depenent de l'ordre que tinguin, per aquesta antiguitat que es calcularà pues, en funció de la gent del grup, hi haurà que elegir. Ahí sí, a seient per seient, com es vol ubicar aquesta agrupació que es faça.
1: I en este segon procés, que ja començarà el 10 de novembre, quan te quedi el club, pues tindràs diferents opcions. De manera presencial, imagina que el club te diu pues la pròxima setmana, el dimarts a les 10 del matí. Bueno, pues que jo no puc anar. Pots fer aquest procés virtualment. Pots fer virtualment també el procés. Si no pots anar personalment, també el pots fer virtualment. I si no pots ni presencial ni virtual, pots cedir la teua capitania o la teua portavocia a una altra persona i que vagi i que faça també este procés. Perquè ja dic que el València dona totes aquestes opcions, que vagi al final el capità, si no de manera virtual, i si no que cedisca evidentment a una altra persona del grup.
2: Al final el que el busca, Robi, és que tu no pergues eixe dret, no?, que t'otorgarà eixe ordre en funció de la gent del grup per elegir en el moment que te toca, que no elegisca algú posterior al teu ordre, no?, abans. Exacte. Que tu. Per això es van a facilitar de diferents opcions.
1: I en este procés de selecció de seient, evidentment, tu ja tries el futur, el teu futur nou seient en el nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Ahí tu no has de pagar absolutament res, simplement tries el lloc on te vas a sentar al nou Mestalla, però ahí no has de pagar res. Això ja serà en el següent procés, en la formalització, per a juny i juliol del 2027. Però crec que estan explicat bé tots els processos, Pablo.
2: Sí, hem detallat tots els processos i ara el que toca als abonats és pues, anar decidint o pensant sobre aquesta decisió en quant a elecció de zona, en quant a aquests agrupaments i a més pues, amb la cosa positiva, no?, de saber ja pues, aquests preus a l'hora d'establir no?, aquestes negociacions, per dir-ho d'alguna manera, en els amics, en els familiars, en els companys, per a veure el futbol. Així que un passet més, Robi, de cara a aquest camí cap a una nova casa.
1: Camí a una nova casa, al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes. Avui era un dia pues, important, on els abonats, actuals abonats del València i els que van a ser futurs abonats del nou Mestalla, volien conèixer els preus, ja els hem contat. Tots els dies així anirem informant, donant informació de servici públic, i si no, el que hem dit, en ixe enllaç, camí a una nova casa.valenciacf.com, ahí teniu tots els detalls. I molt important, ixa ferramenta que des de ja podeu veure totes les zones de l'estadi, el vostre futur seient. I ahí és quan teniu que triar on voleu assentar-vos, depenent també de la vostra economia, perquè evidentment, com hem dit, pues, cada zona del nou Mestalla pues, té un preu de 300 euros, el més barat, a 1.700 euros. Però ara, ja dic, també ja dic, en esta ferramenta podeu veure pues, on el vostre futur seient del nou Mestalla i el que vos pot costar. Pablo, anirem informant tots els dies, però crec que la informació està contada.
2: Sí, a poc anirem recordant d'aixòs punts, d'aixòs ítems dins d'este calendari. El més immediat, ja ho saben, la setmana vinent i s'inici de la creació dels grups, però ara, pues ara toca reflexionar i començar a conformar aquest grup. Recordem, a partir de pròxim dimecres es podrà ja fer oficial, no?, traslladar al València la intenció d'aixòs grups que es puguen formar, i a partir d'ahí setmana a setmana anirem contant com va cada procés i quin és el següent pas.
1: Aixina va ser el trasllat al nou Mestalla, a la nova casa de tots els valencianistes, amb els preus oficials que hem conegut en el dia d'avui i que ja diem, tots els dies vos anirem pues, refrescant, informant així en este informatiu del València. Ara una pausa i anem en l'actualitat, en l'última hora esportiva, que l'equip juga el diumenge en el Sardinero, torna a la Lliga davant el Racing de Santander.
0: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
1: Anem a contar ara l'actualitat esportiva del València. Després de tota la informació que vos hem donat dels preus dels nous abonaments de Mestalla, toca ara, perquè torna el futbol, torna la Lliga el diumenge, 9 de la nit, al Sardinero, eixe partit davant el Racing de Santander, que ja tenim ganes de veure el nou València de Javier Aguirre. Pablo, hem donat un detall en la portada d'este informatiu, però anem a ampliar la informació en el que ha sigut este dia d'este entrenaments on Danjuma ha continuat sense entrenar-se. Anem a veure si pot arribar per al partit. Luis Rioja ha fet una part de l'entrenament i el sevillà vol estar, i el més important, recupera Javier Aguirre per al seu debut en el Sardinero, jugadors importants com César Tàrrega, Diacabí. Conta-nos i amplia'ns la informació.
2: Sí, al final en aquest punt inicial no hem destacat lo de Tàrrega i Diacabí perquè ja venen jornades enrere, pues, en aquesta normalitat en la que van sumant-se, però és important al final que passen les sessions i que no hi hagi cap pas cap arrere. Tenim les notícies positives també d'aquests entrenaments, en este cas parcial, amb el grup de Copete, Fulquier, que està, pues, entrenant ja quasi en total normalitat, i com diem, no, els noms dels quals més pendents estem en aquestes hores és el de Rioja, que està treballant dur, està treballant de valent per a poder estar en aquest partit davant el Racing de Santander, i Danjuma, que continua al marge també preparant-se i intentant, no, poder estar recuperat per a poder jugar aquest duel de diumenge. En quant als noms propis, continuen, pues, absents, en este cas Dimitrievski i Guido, que s'espera que s'incorporen demà. En el cas d'Estole Dimitrievski, després de disputar diversos partits d'aquesta UEFA Nations League en la seva selecció, en la seva en el combinat nacional de Macedònia del Nord, en els que, tot i els resultats, ha sigut un dels jugadors més destacats. Recordem que han canviat de divisió esta temporada, esta edició de la Nations League, que està en una divisió superior i que els rivals són de major entitat, però el rendiment de Stolej i Mitiski està sent molt destacat respecte al del seu combinat. I Guido Rodríguez, que va estar en eixe homenatge a Messi, el club li va donar permís per a poder assistir i que demà s'incorporarà també als entrenaments de cara a eixos últims dies per a preparar el duel contra el Racing.
1: Guido Rodríguez, com està contant-nos Pablo Orts, que s'incorporarà demà als entrenaments, està tornant ja cap a València, va estar ahir en esta passada matinada en eixe homenatge a Messi, en eixe últim partit que va jugar Leo Messi en la seva selecció d'Argentina. Tenia permís del club, de Javier Aguirre i de Braulio Vázquez, el director esportiu, Guido Rodríguez. I Guido Rodríguez allí en Buenos Aires, pues als mitjans de comunicació ha agraït pues que el València li hagi donat permís per estar en eixe homenatge a Messi.
3: Estoy muy contento, muy feliz de estar acá, también agradecerle a mi club que me dejó venir, que era importante para mí, y nada, contento, disfrutando de este día que va a ser un antes y un después, como dijo Leo, de ahora apoyar a toda la nueva generación que viene desde atrás, que tienen muchas cosas para dar, y con todos los chicos que ya vienen estando, que los van a ayudar desde allá adentro, y nada, estar todos juntos, unidos, a disfrutar todo lo que vivimos y que seguramente quedan muchas cosas.
4: Sos un privilegiado, Guido, ¿no?
3: La verdad que sí, muy
5: el
3: contento.
5: Que está dejando lío para la juventud.
3: Todo, la verdad que todo. Creo que lo que mostró de caerse una vez y volver a levantarse, y era nuestro ejemplo adentro del vestuario siempre. Y bueno, creo que es un ejemplo de vida para todos.
1: Guido Rodríguez, agraït al València, Javier Aguirre, a Braulio Vázquez, al equip, als seus companys, pues que li hagin donat permís per haver estat

0: recuperant-se per a preparar i per a continuar preparant ixe partit i el seu debut en la banqueta del València, en el Sardinero, davant el Racing de Santander, en ixe objectiu que se va marcar Javier Aguirre. Només va arribar a València i ho va dir en la seva presentació: guanyar. Així, l'objectiu i el pla és guanyar, guanyar-li al Racing de Santander. Demà, entrenament. Divendres festiu, 1 d'octubre, l'equip continuarà entrenant-se. Dissabte també s'entrenarà i per la vesprada viatge cap a Santander. Pablo Orts, anem a contar també l'última hora pel que fa a la Copa del Rei, aquest emparellament amb el Tavernes de la Valldigna, perquè ahir tinguérem el president del Tavernes. Ens va reconèixer que ells volen jugar allí en el municipal de Tavernes, estan a l'espera d'una visita a la Federació Espanyola de Futbol, però també ens va dir que si no fora possible jugar en Tavernes, ells estarien encantats de jugar en Mestalla.
1: Sí, són conscients de que el seu estadi pues, té les limitacions que té el municipal de Tavernes, amb sols una graderia amb seients i després una zona en la que podria ubicar-se gent de peu, com ho va fer en aquesta última eliminatòria, però sí, ja que complir unes condicions de seguretat, també infraestructures necessàries per al partit en televisió i no tenen clar, no? Estan a l'espera de saber què els demana la federació per veure si poden complir-ho o no, i si no, ells no descarten, de fet els agradaria, si no poden jugar al municipal de Tavernes, fer-ho al camp de Mestalla, com ens contava ahir en este informatiu.
2: Sí, home, intentaríem jugar així. Sabem que a lo millor està molt complicat perquè les infraestructures que tenim nosaltres no són especialment el que demana la federació espanyola, però bueno, tenen que vindre a veure-nos. La mateixa Centaes crec que són 800 persones. O sigui, a la grada, veus, només n'hi ha 800. I nosaltres també, i el poble també vol que juguem així. Però clar, s'ha de veure tot, perquè clar, a veure on claves tu si tens una, jo què sé, una afluència de públic que vol vindre d'això, de 2 o 3 mil persones. On les col·loquem? Home, jo com a president, per anar a jugar a lo millor al Gira Bagandia, si està la possibilitat d'anar a Mestalla, preferiria Mestalla. I de Montes enguany, teòricament, l'últim any de Mestalla seria lo seu. Mm-hmm. O sigui, ningú millor recompensa per als jugadors, per a l'entitat i fins i tot per al València, pues, l'última, per a nosaltres, l'últim que es podria veure en Mestalla, que estigués el Tavernes allí. Entonces, és valorar-ho tot.
0: El president de la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna, Salvador Talens, van a fer tot el possible per jugar en el municipal de Tavernes, però si no, ells estarien encantats de jugar en Mestalla. Fem una pausa i anem a l'actualitat de l'Acadèmia, en este informatiu.
3: VCF Media, VCF Radio. Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. No, no, no. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: VCF Radio, l'Acadèmia.
0: Anem a l'actualitat de l'Acadèmia. El Mestalla continua preparant el seu partit este pròxim cap de setmana, dissabte, davant l'Elche Ilicitano, després d'haver guanyat victòria important este passat cap de setmana. Última hora del filial, Pablo Orts.
1: Pues l'equip que continua entrenant a les ordres d'Òscar Sánchez, preparant aquest important partit i recuperant progressivament els internacionals, els jugadors que han estat en les seues respectives seleccions, com són els casos de Amos Wanjala o Roman Davis en les absolutes de Kenya i de Venezuela respectivament, que a més tots ha tingut protagonisme en els últims partits disputats, també Dominika Staukas, que ha estat en la selecció de Lituània sub-21, o inclús Ismail Elaoud, que ha tingut minuts amb el Mestalla en aquest inici de temporada i que estan les inferiors del Marroc. Són els noms dels quals estem pendents en esta setmana de tornada dels internacionals, però tenim dos grans protagonistes, Robin, l'actualitat del Mestalla, sí, en l'actualitat de l'Acadèmia, que avui van a ser protagonistes en Sentiment VCF.
0: Aaron Mayol y a

0: Marc Blázquez, jugadors canterans de l'acadèmia, però que estan en dinàmica de primer equip, i vaja, en quin protagonisme pues estan tenint esta vesprada, pues protagonistes especials en el nostre magazín Sentiment VCF, totes les vesprades de 7 a 8, avui amb Pablo Orts i amb servidor. Ahí anem a estar pues contant-vos, Pablo, ixa interessant entrevista a Marón Mayol i a Marc Blázquez.
1: Sí, tenim ganes de parlar amb ells perquè podem dir que són els xics de moda, no? En l'acadèmia, els dos últims en escriure el seu nom en el mural de Paterna a Mestalla, en debutar amb el primer equip després de passar per l'acadèmia, i amb ganes, no?, de conèixer, no?, com estan vivint aquestes setmanes tan especials per a ells.
0: Bueno, pues anem a anar acabant este informatiu del València d'este dimecres 7 d'octubre, com hem començat en ixa notícia que estàveu esperant tots els abonats del València i futurs nous abonats del nou Mestalla, dels preus, de quins van a ser els preus per als nous abonaments del nou Mestalla. El preu més barat del nou Mestalla, 300 euros. Ixe serà el preu més barat en línies generals. El preu més car del nou Mestalla, 1.700 euros. I així n'hi haurà que sumar també els descomptes que se mantenen, de que són, van a ser iguals que la passada temporada. Un 10% menys de mitjana, 10% més barats de mitjana els preus del nou Mestalla si els comparem als de l'actual Mestalla. I ja dic, tota la informació la teniu ahí, pues en camí a una nova casa, valenciacf.com. Però la grada baixa, de 1.100 a 1.700 euros, la grada mitjana, de 600 euros a 1.100 euros, la grada alta, de 400 a 650 euros, i la grada superior, la més alta, de 300 a 450 euros. Estos són els preus dels nous abonaments que vos hem contat en este informatiu del València, però esta vesprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, continuarem informant. Així estem, en la ràdio oficial del València.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.